van gelosa, don quien sale aquí. Ay, que va para nada, va bien, va van gelosa, van tan bien.